0: Este cap de setmana, Bous en Apunt. Dissabte, des de la plaça de les Ventes, el Cid, Manuel Dios le guarde i Álvaro Lorenzo. I diumenge, correguda amb Miguel Ángel Pereira, Fernando Adrián i Paco Ureña. La Fira de Sant Isidre en directe a les 6 de la vesprada es veu en Apunt.
1: Notícies Comunitat Valenciana, Amparo Piqueres.
2: Concentracions multitudinàries arreu de tota la Comunitat Valenciana en la vaga educativa. Bona vesprada. Concentracions que s'han continuat al llarg de tota la jornada d'avui, que no s'han desconvocat després de conèixer que la Conselleria d'Educació ha emplaçat els sindicats a una nova reunió per a demà dijous. La Conselleria xifra en un 24% de mitjana el professorat que està fent vaga avui, mentre que estem a l'espera de les dades definitives que tenen els sindicats. És el nostre tema de portada que es contem junt a altres notícies que estan passant a la comunitat. El control tècnic està Jordi Andrés. Comencem. Tercera jornada avui de vaga indefinida del professorat valencià. Jornada en la que a primera hora del matí hem conegut que la Conselleria d'Educació, la consellera Carmen Ortí, ha convocat els sindicats a una nova reunió per a demà dijous. Va a presentar-los una proposta integral amb mesures, diu, de suport al professorat. Amparo Sánchez.
3: La consellera diu que manté la seva voluntat de diàleg i d'avançar cap a un acord que beneficia a tot el sistema educatiu de la Comunitat Valenciana. Un anunci que ha pillat a primera hora de matí als sindicats concentrats davant la seu de la Conselleria d'Educació. El coordinador d'Acció Sindical de l'STPB, Marc Candela, assegura que cal esperar a conèixer la proposta.
4: Esperem que la consellera vinga amb una proposta concreta de tots els punts de la plataforma reivindicativa i a partir d'ahí que aquesta proposta siga satisfactòria per al conjunt del professorat. Si passa això, consultarem al conjunt del professorat i en funció d'això veurem què passa.
2: A l'espera d'aquesta trobada de demà, les mobilitzacions previstes per avui han continuat en marxa. Este migdia, els professors valencians s'han concentrat tant a València com a Castelló i Alacant. Concretament a València ho han fet enfront del Palau de la Generalitat. Allí està la nostra companya Núria Moreno. Bona vesprada.
5: Bona vesprada. No és per diners, és per dignitat, no és docència, supervivència o consellera dimissió. Són algunes de les consignes que s'han escoltat en una plaça de Manises de gom a gom també pel que fa als carrers del voltant. Fins poc després de la una de la vesprada, amb pancartes, xiulets i altaveus, centenars de docents han llançat fins i tot bitllets de 75 euros amb la cara del president de la Generalitat en referència a l'oferta de pujada salarial que va fer conselleria. La reunió de demà l'afronten, diuen, amb molta cautela. La Kilian Cuerda d'UGT Gelobais de Comissions Obreres.
6: Perquè això no és una reivindicació corporativa, això no és un interès espuri concret, això és una defensa d'un bé comú, d'un interès comú, que és el de l'educació dels nostres fills i filles.
7: L'ús de les paraules és important, diu presentació d'un preacord, no diu una proposta, diu directament un preacord. Anem a veure què ens van oferir.
5: S'han vist grups de docents de tota la província de València, des de centres afectats per la Dana, com ara el Col·legi Orba d'Alfafar, o de localitats com ara Sagunt, amb l'IES Clot de Moro. La plaça de Manises de València a poc a poc torna a la normalitat. Els sindicats han convocat els docents a fer pressió i soroll, diuen demà a les portes de la Conselleria d'Educació.
2: Gràcies, Núria. Per cert, que el president de la Generalitat Valenciana, Juan Fran Pérez Llorca, ha demanat avui als sindicats d'educació sentit comú i que es deixi a un costat la política. Ho ha fet de cara a aquesta reunió precisament de demà que ha convocat la conselleria. Segons el president, es tracta d'atendre a totes les peticions de sindicats, però sense condicions.
8: Pero ellos dicen que lo menos importante para ellos es el salario, ¿no? En eso también estamos dispuestos a hablar, pero yo creo que lo primero, atendamos lo que ellos consideran y que nosotros también consideramos que es muy importante, ¿no? Mañana se les da cita a una reunión sin ninguna condición. Nosotros queremos dialogar. Por lo tanto, no hay condiciones. La condición es aplicar el sentido común.
9: Comença el procés d'admissió per al pròxim curs escolar 2026-2027 en la Comunitat Valenciana. Recorda, amb el districte únic, tu tries el centre educatiu per als teus fills i filles. Informa't de totes les novetats en adminova.gba.es. La teua decisió, el seu futur. Llibertat educativa. Generalitat Valenciana.
2: Canviem ara d'assumptes. Contem que el Partit Socialista en la Diputació d'Alacant ha abandonat la comissió d'investigació en la qual ha comparegut voluntàriament el president de la Cambra de Comerç, Carlos Baño. Es tracta, recordem, de l'únic imputat en la causa judicial per presumptes irregularitats en la distribució de les ajudes del Bo Comerç de 2022 a 2023 a Alacant, Juan Carlos Fresneda.
10: Sí, precisamente por eso, porque el objeto de la investigación de la comisión está judicializado, Carlos Baños, según los socialistas, ha dicho que no iba a contestar a sus preguntas, lo que ha motivado el abandono del PSPP-PSOE de la sesión. El diputado Raúl Ruiz espera tener contestación a las preguntas que iba a formular a Baño tras presentarlas por escrito.
11: Esta comisión no servirá de absolutamente nada si nadie quiere responder a nada de lo que planteamos desde la oposición.
10: Por su parte, Carlos Baño ha explicado a los medios a su llegada a la diputación que está tranquilo, que sigue trabajando y que mantiene su inocencia y su honor.
12: Muy tranquilo, con mi honor muy alto.
10: ¿Mantiene esa inocencia, esa honorabilidad, Carlos?
12: Por supuesto, eso es intocable e insalvable. El honor.
10: En principio está imputado por un supuesto delito de estafa o fraude en subvención que la Policía Nacional cifra de forma preliminar en cantidades sin justificar de algo más de 100.000 euros. Tras el abandono de los socialistas, la sesión de la comisión, a puerta cerrada, ha continuado con el resto de grupos y el compareciente.
2: Gràcies, Juan Carlos. Seguim a Alacant. La tercera PCR per antivirus realitzada a la dona en seguiment a l'Hospital de Sant Joan ha llançat un resultat negatiu. No obstant això, romandrà ingressada en el mateix hospital. Pepe Requena.
13: La mujer, que continúa sintomática, pasa a considerarse como contacto y se le repetirá la prueba a los 7 días desde la fecha del ingreso, pasado mañana viernes, tal y como establece el nuevo protocolo aprobado por el Ministerio de Sanidad. El pasado día 8 y después de recibir una alerta a través del sistema europeo, la Dirección General de Salud Pública contactó con la mujer que había compartido vuelo con una persona que falleció por antivirus. La paciente fue evacuada la tarde del viernes desde su domicilio en la playa de San Juan al hospital en una ambulancia dentro de una burbuja de aislamiento. Sigue en una habitación con presión negativa y separada del resto de pacientes y profesionales. Hasta el momento son 3 las pruebas PCR realizadas y todas han sido negativas.
2: I avui dimecres ha declarat davant la jutgessa de la Dana un bomber forestal d'Alzira. Va ser un dels professionals que acompanyà la consellera Salomé Prades en la seva visita a Carlet el migdia de la riuada Ramon Pérez.
14: Este testimoni ha afirmat que ells tenien la mateixa informació que qualsevol altre dia. La primera veu d'alarma la llançaren passades les 12 del migdia en vore que el riu sec baixava completament ple al seu pas per Benimodo, a la Ribera Alta. També li ha dit a la jutgessa que ells, com a bombers forestals, solen actuar en incendis i que ningú no els ha format mai sobre inundacions.
2: I un informe de la Federació de Famílies Nombroses de la Comunitat conclou que 7 de cada 10 famílies consideren que la comunitat hauria de millorar com a territori. Més de la meitat reconeixen que hauria tingut més fills i les condicions econòmiques haveren sigut millors.
3: Les famílies consideren que les ajudes actuals no tenen en compte el nombre de fills, la grandària de la unitat familiar ni les seues necessitats. Segons la seua vicepresidenta, Celia Chavero, és necessari reforçar les ajudes.
15: Existe el criterio de la renta familiar estandarizada, que ya no busca tanto el número de miembros, sino las situaciones reales de las familias numerosas, pero que no puntúe menos una familia con 2 hijos que una familia que tiene 2 hijos y un niño con una discapacidad que tiene una necesidad especial. El tema es no nos metáis a todos en el mismo saco y midamos solo la renta familiar, sino la composición de esa unidad familiar y cuáles son las situaciones económicas reales de esas familias.
2: I a la Vall i Llora Cofrents, les autoritats ja han enviat este matí una alerta massiva als mòbils per un accident a la central nuclear. Ha sigut només un simulacre per atestar que el veïnat rebia correctament l'alerta.
14: Han rebut concretament un missatge en castellà i en valencià explicant que era un simulacre, que no hi havia motius per alarmar-se i que només era això, una prova. El subdelegat del govern central a València, José Rodríguez, fa una valoració inicial positiva i explica que ara les autoritats estudiaran si cal introduir algun ajust de cara un hipotètic accident nuclear real.
16: En principio no se ha registrado ningún tipo de incidencia, se ha desarrollado con total tranquilidad y ahora hay que hacer un balance durante este tiempo de los datos que recibamos por parte del CEM y también el estudio de ese feedback por parte de la ciudadanía si ha llegado a todos los puntos y si hay que hacer algún tipo de ajuste técnico que sea necesario.
2: I continua actiu l'incendi declarat ahir dimarts al migdia en una empresa de processament d'Almelà, a la Vall d'Alba, a la província de Castelló. Els bombers segueixen treballant a hores d'ara en el perímetre, encara que l'evolució d'aquest incendi és favorable. En quant a l'oratge, la comunitat valenciana tindrà avui cel poc nuvolós, encara que podrien registrar-se ruixats en el nord de Castelló esta vesprada, segons l'Agència Estatal de Meteorologia. Temperatures en ascens. Arribem així a les 2. Adeu.
17: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
18: Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Hay el paternalismo condescendiente con las niñas que no saben de fútbol, pero son guapas, igual rubias y tontas también, rodeadas de hombres feos que saben mucho. Hay que ayudarlas a preguntar, que solitas no saben. Hay el machismo de señores rancios de otro siglo que mandaban mucho y que ya no dan miedo. Cada uno se retrata como quiere. Florentino perdió el norte en su primera rueda de prensa en 11 años. Víctima de la prensa que conspira contra la institución que preside, de la que no piensa irse ni aunque le echen a tiros. Lo del Florentino inclasificable, lo de la parodia de la que todo el mundo habla, lo vamos a reservar para el tiempo de los deportes. Nos quedamos de momento con el otro disparate de

0: Onda Cero, Comunidad Valenciana en la Onda. Begoña Perpiñá.
1: Molt bona vesprada, què tal, com estan? Benvinguts a Comunitat Valenciana en la Onda. Avui és demà dimecres i és 13 de maig, són les 2:30 i ja saben, arrenquem un programa dedicat els dimecres a la innovació, a la tecnologia i a la sostenibilitat. Parlarem per un costat en sostenibilitat d'una empresa, Mecreo, que bé, pues, commemora el 17 de maig el Dia Mundial del Reciclatge des de 2005 i és una companyia valenciana que es centra en aquests projectes vinculats al medi ambient, al desenvolupament sostenible i també a aquesta economia circular, tot a veure. Parlarem també d'altres projectes més d'innovació i tecnologia amb Reddit, amb la xarxa d'instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana, en concret de Mussol i de Helios. En un event de mobilitat també parlarem, en aquest cas, pues, amb tota la part més tecnològica i d'innovació en la Comunitat Valenciana. Tot això, també parlarem de producte amb consum, amb la cooperativa Consum, però primera actualitat informativa, Amparo Piqueres, bona vesprada.
2: Què tal? Bona vesprada, Begoña.
1: Anem a fer un repartiment passa a l'actualitat. Comencem.
2: Bé, tercera jornada avui de vaga indefinida del professorat valencià, jornada en la que a primera hora del matí hem conegut que la consellera d'Educació, Carmen Ortí, ha convocat els sindicats a una nova reunió per a demà dijous a les 9 del matí. Va presentar-los una proposta integral amb mesures de suport al professorat. La consellera diu que manté la seva voluntat de diàleg i també d'avançar cap a un acord. Un anunci que ha pillat a eixa primera hora del matí a sindicats concentrats precisament davant la seu de la conselleria. El coordinador d'acció sindical de l'STPB, Marc Candela, assegura que cal esperar a conèixer la proposta.
3: Esperem que la consellera vinga amb una proposta concreta de tots els punts de la plataforma reivindicativa i a partir d'ahí que aquesta proposta sigui satisfactòria per al conjunt del professorat. Si passa això, consultarem al conjunt del professorat i en funció d'això veurem què passa.
2: A l'espera d'aquesta trobada de demà, les mobilitzacions previstes per avui han continuat al llarg de tot el territori. Este migdia, professors valencians s'han concentrat a València, a Castelló i Alacant. Concretament, han sigut concentracions prou multitudinàries, especialment la que hem viscut ací, enfront del Palau de la Generalitat. Allí, el president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, també ha demanat avui als sindicats sentit comú i que es deixi a un costat la política. Ho ha fet de cara a aquesta reunió de demà. Segons el president, es tractarà d'atendre a totes les peticions dels sindicats sense condicions.
4: Pero ellos dicen que lo menos importante para ellos es el salario, ¿no? En eso también estamos dispuestos a hablar, pero yo creo que lo primero, atendamos lo que ellos consideran y que nosotros también consideramos que es muy importante, ¿no? Mañana se les da cita a una reunión sin ninguna condición. Nosotros queremos dialogar. Por lo tanto, no hay condiciones. La condición es aplicar el sentido común.
2: La conselleria xifra en un 24% de mitjana el professorat que està fent vaga, mentre que estem a l'espera encara de les dades definitives que ens ofereixen els sindicats. També contem avui que el Partit Socialista en la Diputació d'Alacant ha abandonat la comissió d'investigació en la qual ha comparegut voluntàriament el president de la Cambra de Comerç, Carlos Baño. Es tracta, recordem, de l'únic imputat en la causa judicial per presumptes irregularitats en la distribució de les ajudes del Bo Comerç. Per aquest motiu i perquè el projecte d'investigació de la comissió està judicialitzada, Carlos Baño, segons els socialistes, ha dit que no anava a contestar a les seues preguntes. El president de la Cambra de Comerç ha explicat als mitjans de comunicació a la seva arribada a la Diputació que està tranquil, que continua treballant i que manté la seva innocència i el seu honor. No deixem a la camp perquè la tercera PCR per antivirus realitzada a una dona en seguiment a l'Hospital Sant Joan d'Alacant ha llançat un resultat negatiu. No obstant això, romandrà ingressada en el mateix hospital alacantí. Avui tenim que contar també que a la Vall d'Aiora, a Cofrents, les autoritats han enviat este matí una alerta massiva als mòbils per un accident a la central nuclear. Ha sigut només un simulacre per atestar que el veïnat rebia correctament l'alerta. Un missatge en castellà i en valencià explicant que era un simulacre i que no hi havia motius per alarmar-se i que només era això, que era una prova. I continua actiu l'incendi declarat ahir dimarts al migdia en una empresa de processament d'almela de la Vall d'Alba a Castelló. Els bombers segueixen treballant encara que l'evolució d'aquest incendi és favorable.
1: Doncs més actualitat informativa a les 7:20. La tornarem a repassar i ampliar en totes aquestes notícies de la mà de Ramon Pérez. Gràcies, Amparo.
2: Exactament. Dir simplement que demà els sindicats han tornat a convocar davant de la conselleria una concentració a les 9, a l'hora que està prevista la reunió.
1: Doncs estarem molt pendents d'aquesta concentració i dels altres temes d'actualitat. Gràcies, companya.
2: Adéu.
1: Perquè continuem amb innovació i tecnologia. Bé, quan parlem de mobilitat sostenible solem pensar en els cotxes elèctrics o en transport urbà més eficient, però en realitat és bé que la mobilitat està evolucionant molt més ràpid del que imaginem. Parlem ja de nous models híbrids, integració entre diferents sistemes de transport i fins i tot de mobilitat que combina terra i aire. Per abordar aquests reptes, l'Institut Tecnològic de l'Energia, que forma part de la xarxa d'instituts tecnològics de la Comunitat Valenciana, de Redit, ha organitzat una jornada centrada precisament en ampliar les possibilitats del transport des del vehicle elèctric fins a noves formes de mobilitat híbrida. En aquest context s'emmarquen projectes com Mussol i Helios, finançats per l'Ibase Massí, que aborden pues, diferents aspectes de la mobilitat sostenible. Per d'una banda, el projecte Mussol, coordinat per l'Institut Valencià de Biomecànica de València i amb participació de l'ITE, treballa en solucions de mobilitat urbana sostenible adaptades a les necessitats de les comunitats locals, posant el focus en les persones i l'entorn urbà. Per l'altra banda, el projecte Helios, desenvolupat per l'ITE, explora noves solucions energètiques aplicades a la mobilitat, integrant, això sí, tecnologies innovadores per a millorar l'eficiència i la sostenibilitat en el transport. Tots dos projectes formen part d'un canvi més ampli, repensar com ens movem amb sistemes més sostenibles, connectats i eficients. Per a parlar d'això, primer salude a Sara Chaparro, de responsable de l'àrea de màrqueting i comunicació de Redit. Què tal, Sara? Bona vesprada.
5: Bona vesprada, Begoña. Què tal?
1: Molt bé. Per a conèixer millor aquests projectes, deia jo amb qui anem a parlar i sobretot també per conèixer aquesta jornada que s'ha organitzat.
5: Sí, doncs anem a saludar a Caterina Tormo, responsable de la línia de desenvolupament de software i ciència de dades i del projecte Mussol en l'ITE.
1: Què tal, Caterina? Bona vesprada.
5: Caterina, quan parlem d'ampliar les possibilitats del transport, de què estem parlant exactament? Com està evolucionant la mobilitat més enllà del vehicle elèctric?
6: Bé, estem parlant d'una mobilitat més connectada, més intel·ligent i més flexible. És a dir, el vehicle elèctric és només una part d'aquest canvi. Ara veiem com la mobilitat evoluciona cap a models híbrids on s'integren diferents mitjans de transport, sistemes energètics i noves tecnologies digitals. Per exemple, ja no parlem soles de moure persones d'un punt A a un punt B, sinó d'optimitzar tant l'energia com la infraestructura. I això passa també per incloure solucions vehicle to grid, que tant està ara de moda, on el cotxe elèctric pot interactuar amb la xarxa elèctrica, és a dir, proveir d'energia a la infraestructura elèctrica. També parlem de sistemes de recàrrega intel·ligents, de predicció de la demanda o de noves formes de mobilitat híbrida entre terra i aire, com comentàveu. I a més, cada vegada cobra més importància la interoperabilitat entre els diferents sistemes i aquesta capacitat de que les ciutats tinguin per a poder planificar una mobilitat utilitzant les dades que tenim reals i de comportament al final de ciutadans, que són qui vivim en les ciutats.
1: Uh-huh. En el cas del projecte Mussol, en el que participeu junt a l'Institut de Biomecànica de València, quines solucions estan desenvolupant, Caterina, per a millorar aquesta mobilitat urbana en les ciutats?
6: Pues mira, des del projecte de Mussol es centrem principalment en les persones i en com adaptar aquesta mobilitat sostenible a les necessitats que tinga cada entorn urbà. En aquest context, des de l'ITE hem treballat sobretot en la part tecnològica i en l'anàlisi de les dades. I s'hem centrat en quatre ferramentes que estan lligades directament en l'electromobilitat. Una és la predicció de la demanda en les infraestructures de recàrrega per a evitar aquest sobredimensionament de la capacitat en determinades zones. La segona és una detecció d'anomalies d'aquestes infraestructures de recàrrega per a ajudar a identificar les incidències abans de que afecten a l'usuari i millorant així la fiabilitat de la xarxa, perquè ja sabeu que un dels problemes de l'usuari de vehicle elèctric és quan arriba a una estació i l'estació no està operativa.
1: Uh-huh.
6: La tercera és una calculadora per a donar-li informació a l'usuari, perquè al final sabem que la informació és poder, i per a poder quantificar quant s'estalviaria l'usuari si aplicara tecnologies vehicle to grid. Vale? I per últim, i ahí sí que m'agradaria fer també una menció especial a Movea Consulting, hem desenvolupat una guia de bones pràctiques per a l'execució de plans de mobilitat urbana sostenible, que està orientada sobretot per ajudar ajuntaments i administracions, perquè al final les dades estan a disposició de tots, però falta ordenar-les, estructurar-les i que n'hi hagi una regulació acorde. Aleshores, hem desenvolupat aquesta guia per a poder ajudar a que estiga tot més a la mà.
5: Uh-huh. Uh-huh. I, Caterina, el projecte Helios explora noves solucions energètiques. Què aporta aquest projecte i com pot influir en la mobilitat del futur de la que estem parlant?
6: Pues Helios explora cómo integrar nuevas soluciones energéticas en la movilidad del futuro y especialmente en aplicaciones de movilidad lleugera y de sistemas híbridos. ¿En qué se traduís? Al final, el que treballem és el desenvolupament de solucions electròniques i sistemes intel·ligents de gestió energètica, que se traduís en patinets que actualment són elèctrics, fer aquesta hibridació per a que puguen ser propulsats per hidrogen. I de la mateixa manera, la part de mobilitat que afecta als drons, igual, també intentem hibridar-los per a que puguen fer-se des d'hidrogen. El que dona porta a nous models de mobilitat pues, més eficients, que emitisquen menys emissions i capaços de respondre millors a les necessitats que tenim actualment, tant urbanes com logístiques.
1: I, Caterina, esta jornada que organitzeu des de IT, que posa focus en la mobilitat híbrida, com dèiem, terra-aire, pot ser que estiguem més prop del que pareix ser veure este tipus de solucions en el nostre dia a dia?
6: Sí, des d'ahir pensem que completament. Uh-huh. Estem més a prop del que pensem, encara que continuen existint reptes que n'hi ha que solucionar.

0: gestionar els reptes que n'hi ha que trencar, tant tecnològics com regulatoris com d'infraestructura. Però moltes de les tecnologies necessàries ja estan avançant tan ràpid com pot ser l'electrificació, automatització, nous sistemes energètics i estan a la mà. La mobilitat híbrida, a més, de terra-aire també pot tindre aplicacions molt interessants, perquè, per exemple, en logística, emergències, inspecció industrial, ho han vist en molts casos recentment. I és necessari el poder ampliar, per exemple, en el cas dels drons que parlàvem, i sa autonomia que tenien. Mm-hmm. Vale, des de l'ITE també creiem que el futur de la mobilitat serà cada vegada més connectat, multimodal, intel·ligent, i jornades com esta justament serveixen per acostar aquestes tecnologies tant a les empreses com a les administracions com a la ciutadania, i sobretot també per a fer-nos entendre i preparar-nos per a aquest canvi.
1: Mm-hmm. Aleshores, la mobilitat està canviant, no? I ho està fent en moltes direccions al mateix temps. Per acabar, Caterina, on poden inscriure's els interessats en la jornada?
0: Pues les persones interessades poden trobar tota la informació i inscriure's a través de la pàgina web i canals oficials de l'ITE, tant des de LinkedIn com des de la pròpia web. Uh-huh. I m'agradaria concloure destacant tant que Mussol com Helio són projectes financiats per IBACEMASI dins de la seva aposta per impulsar justament el que estem comentant, aquesta innovació tecnològica i aquesta transició cap a models de mobilitat i energia més sostenibles, ja no sols per a la Comunitat Valenciana, sinó per a tot el món.
2: Doncs, Caterina, moltíssimes gràcies per atendre'ns i per contar-nos aquests projectes tan interessants que faran la vida de tots pues, més fàcil, no?, de cara a aquest futur més sostenible. Gràcies i fins prompte.
0: A vosaltres. Moltes gràcies.
2: Adéu, gràcies. I bé, Sara, projectes com Mussol i Helios, com hem vist, junt amb aquestes iniciatives, com esta jornada impulsada per l'ITE, demostren que el futur del transport passa per aquesta innovació, la sostenibilitat i la integració de noves tecnologies. Així que, si et sembla, posem punt i final avui al nostre espai i la setmana que ve contem més.
1: Efectivament. Moltíssimes gràcies, Begoña.
2: Adéu, gràcies, Sara.
1: Fins la setmana que ve. Adéu.
3: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda.
4: Dona Sang. Onda Cero i el Centre de Transfusió et conviden a participar en la donació de sang el pròxim dijous 14 de maig en l'Ateneu Mercantil de València, de 10 a 14 i de 16 a 20-30 hores. A més, amb la teua participació pots aconseguir regals. Unix-te a la fàbrica de la vida. Dona Sang. Dona Plasma. Conselleria de Sanitat. Generalitat Valenciana.
5: Urgente. Millones de familias en España están en situación de emergencia, atacadas por el desempleo crónico o la falta de oportunidades. En la Fundación Adecco buscamos aliados para despedir a todos los enemigos. Actúa hoy en despediratodos.com.
4: Caixa Popular patrocina Sostenibilidad en la Onda.
6: Obrim una vegada més el nostre espai dedicat a la sostenibilitat en el nostre territori i una setmana en la que celebrem dates tan importants com el Dia Mundial del Reciclatge, que es commemora cada 17 de maig des de 2005. El protagonista d'avui és Mecreo. És una companyia valenciana centrada en projectes vinculats al medi ambient, el desenvolupament sostenible i l'economia circular, sent els primers en la implementació i posada en marxa de la primera fàbrica de materials biodegradables, compostables i hidrosolubles en la península. Sobre esta entitat pionera parlem amb Elena Moreno, investigadora i fundadora de Mecreo. Elena, muy buenas tardes.
7: Hola, buenas tardes.
6: Bueno, vamos a hablar de Mecreo, que nace un poco de una realidad que vosotros mismos defendéis, como que el planeta se está, bueno, un poco, lo estamos un poco matando, como para así decirlo, y que se está ahogando en contaminación plástica. ¿Qué es el que está haciendo Mecreo para intentar un poco convertir esta situación, revertirla y mejorar la situación?
7: Pues mira, muy, muy fácil. Nosotros llevamos 23 años de investigación científica e industrial en biomateriales y sus tecnologías de transformación. Y si nos damos cuenta que cada año se producen más de 15 millones de toneladas de residuos plásticos agrícolas, bueno, pues tenemos que resolverlo y tenemos que hacer algo. Entonces nos dimos cuenta de que mucha de la biomasa agrícola, de los residuos agrícolas que llamamos biomasa, están contaminados con este tipo de residuo plástico. Entonces hemos unido nuestro conocimiento de la biotecnología y los biomateriales a esta problemática y que hemos inventado o que hemos ideado un módulo tecnológico que lo que hace es transformar la biomasa, es decir, el residuo agrícola, en un nuevo biomaterial inteligente y compostable.
6: Cuando hablamos de materiales biodegradables, compostables o hidrosolubles, ¿de qué estamos hablando exactamente?
7: Bueno, pues estamos hablando de un material

0: y de alimentación son dos de los focos principales en los que ahora mismo hay mucho que hacer y mucho que se puede solucionar con nuevas alternativas y nuevas soluciones ecosostenibles.
1: Uh-huh. Y sobre todo, pues que la investigación científica juega un papel muy importante en el día a día, ¿no? Propio de Mecreo.
0: Fundamental, fundamental. Además, la investigación científica aplicada, es decir, llevamos 23 años investigando y experimentando y cometiendo errores, porque siempre lo digo, para que te salga una formulación buena o para que te salga una cosa bien, pues has tenido que fracasar un montón de veces y hacer muchos experimentos malos, ¿no? Pues bueno, eso es investigación científica. La parte, dijéramos, chula o realmente impactante es que luego lo puedes industrializar, lo puedes llevar a real y hay muchas veces que dices, jolines, pues esto lo he solucionado, era un problema, ahora no lo es y además estoy contribuyendo no solamente a la industria, sino al cuidado de nuestro planeta.
1: Y por último, Elena, ¿cómo imagináis un poco el futuro de los materiales sostenibles? No sé, dentro de a veces decimos 10 años, pero ya ni eso, dentro de 5, no sé, 5 o 10.
0: Pues, mira, nada sirve para todo. Entonces, lo que hay que hacer es ligar el mejor material con la aplicación más adecuada. El futuro de los materiales biodegradables compostables es impresionante. Es impresionante porque tiene sentido y porque tiene sentido en muchas aplicaciones en las que no necesitamos una durabilidad ilimitada, sino un periodo de corto muy tiempo. Y lo que no tenemos es que generar y generar para luego no poder gestionar o tener que idear sistemas complejos y costosos que además no son sostenibles ni en recursos ni económicamente, cuando hay materiales que son igual de funcionales, pero que al final de su vida útil lo que hacen es contribuir al incremento de los carbonos y los nutrientes en el suelo y hacerlo más fértil.
1: Uh-huh. Bueno, pues nos ha encantado descubrir un poquito más sobre, bueno, pues vuestra propuesta, Mecreo, con todo lo que conlleva hacia ese futuro más sostenible, desde luego. Elena Moreno, investigadora y fundadora de Mecreo, enhorabuena y muchísimas gracias.
0: Muchísimas gracias a ti y a tu programa.
1: Hasta pronto. Gracias, Elena.
2: Cuidar els nostres joves, les empreses i el comerç local. Cuidar els majors i el nostre poble. Com a tu, cuidar el que importa ens posa en peu. Perquè en Caixa Popular, els teus motius per alçar-te també són els nostres. Caixa Popular. Cuidem les persones.
3: En Onda Cero, Comunitat Valenciana en la Onda, Begoña Perpinyà.
1: Amb l'arribada del bon temps arriben també les ganes de fer excursions, d'anar a la platja o de fer eixes escapades express per a passar el dia en un poble o en un riu. Un dels plaers d'esta època de l'any és poder fer un pícnic al sol. Ara, pues, que encara no fa tanta calor com en estiu, hem d'aprofitar-ho. Així que avui l'espai de Consum amb Amen Eslava de l'equip de comunicació de Consum ens anem a parlar pues, d'algunes idees senzilles per endur-nos tàpers i sobre com conservar aquests aliments per tal de disfrutar d'un dinar en plena natura. Amen, bona vesprada, benvinguda.
4: Hola, bona vesprada.
1: Conta'ns què és el primer que hem de tindre en compte a l'hora de preparar receptes de tàper, a veure.
4: Bueno, el més important és la planificació, sempre, no? Elaborar el nostre menjar amb productes pues, eso, naturals i conservar els aliments a una temperatura adequada. Per aconseguir-ho, pues, podem fer servir una nevera portàtil. Els tàpers són una molt bona opció si volem evitar pues, això, els entrepans, no? Que a tota l'hora entrepan pues, no és el més saludable. Sempre que hicim a passar pues, això, el dia de natura, pues, podem recórrer pues, als tàpers i donem l'oportunitat de fer una elecció un poquet més conscient dels aliments. Uh-huh. D'aquesta forma pues, podem disfrutar d'una alimentació sana al mateix temps que disfrutem pues, això, de la companyia del sol, dels amics o de la família.
1: I com podem fer per triar i conservar adequadament els aliments depenent del tipus d'aliments?
4: El primer de tot, el millor sempre és triar aliments de temporada. Per exemple, pues, una bona varietat de verdures i d'hortalisses. Sempre pues, oferiran color, vitamines i fibra i no importa que siguin crues o cuinades. En quant a la conservació, sempre serà millor pues, utilitzar un recipient de vidre que siga hermètic per evitar que entre aire i que els aliments s'oxiden. Uh-huh. A més, pues, és recomanable també refredar els aliments durant una o dues horetes abans de posar-los al tàper per evitar pues, que proliferen les bactèries com per exemple la salmonella. I és important recordar també que hem de separar els aliments humits dels secs per evitar que se queden els cruixents s'ablanisquen, no? I no se queden en la textura que toca. Per exemple, sempre que siga possible pues, conservar les salses en recipients xicotets a banda i afegir després i això, per quan arribi el moment de consumir, pues, ja afegim. I les ensalades és millor portar-les sense amanir i afegir l'oli, la sal o el que vulgui pues, uh-huh. després, just abans de menjar-les.
1: Exacte. I en el cas de les fruites, com podem fer per a conservar-les en el tàper?
4: bueno, per a les fruites la millor forma de transportar-les seria portar-les senceres, evitant les bosses de plàstic perquè acumulen humitat i triant bosses de paper, de tela o tapes de vidre també. Però resulta pues, de vegades molt més còmode pues, portar les fruites ja tallades per no portar ganivet o no embrutar-nos massa i per evitar-ne això, l'oxidació, si tenim que tallar-les, pues, lo que podem fer és afegir alguns truquets, no? Per la poma, el plàtan o els avocats perquè se queden millor. Podem posar un paper de cuina al fons del recipient i un altre truquet pues, és que damunt de la fruita pues, podem ficar un poquet de suc de llima perquè aguanti un poquet, no? I també pues això, recomanable transportar

0: La Brújula Comunidad Valenciana. Ramón Pérez.
1: Van ja tres jornades de vaga educativa indefinida ací a casa nostra i veurem si la d'avui ha sigut l'última, perquè demà dijous a les 9 del matí, si res no canvia, conselleria i sindicats tornaran a la mesa de negociació. La Generalitat assegura que els presentarà una proposta integral, diuen, però els sindicats mantenen el seu recel. Avui han tornat a eixir al carrer per a manifestar-se. Bona vesprada, gràcies per triar-nos. Les famílies nombroses valencianes també tornen a alçar la veu. Lamenten que les ajudes actuals els serveixen de ben poc, perquè, segons expliquen, no tenen en compte qüestions com ara el nombre de fills o la grandària de cada família. Al control tècnic està Isaac Sancho, així que amb el seu treball també comencem. La consellera d'Educació, Carmen Ortí, ha convocat els sindicats de l'ensenyament que es troben en vaga indefinida des d'este dilluns. Els ha convocat a una mesa de negociació demà dijous per a presentar-los, segons diu la consellera en un comunicat, una proposta integral de resposta a les seues demandes. La convocatòria, el ben cert és que no ha evitat que centenars de professors i de professores s'hagin concentrat este migdia davant les portes del Palau de la Generalitat i davant les seus de la Generalitat a Alacant i Castelló de la Plana. Han sigut concentracions multitudinàries, fins i tot tallant el trànsit en algunes avingudes d'Alacant. Diuen que acudiran a la reunió de demà, sí, encara que acullen ixa citació amb cautela. Núria Moreno.
2: Sota peticions de consellera dimissió, representants sindicals i professorat s'han concentrat este dimecres en el que és ja el tercer dia d'aturs, insistint en que mereixen una resposta digna que atenga, diuen, totes les seues reivindicacions, sense excepció. Escoltem Txelo Baix, de Comissions Obreres, Maite Tarazona, d'UGT, i Marc Candela, d'STPB.
3: El professorat està indignat i mereix una resposta digna per a rebaixar la indignació.
4: Les aules les tenim totes completament en vaga perquè pensem que esta conselleria no està tenent a totes aquestes necessitats que estem patint en la comunitat valenciana.
5: L'oferta ha de complir amb les expectatives del professorat, amb el que estem demanant, i per tant ha de ser avalat i votat per el professorat, que és el que està així i és el que està deixant els diners per aconseguir millors ensenyament públic.
2: Durant la concentració han arribat a llançar bitllets de 75 euros amb la cara del president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, en al·lusió a la proposta salarial que se'ls va traslladar el passat dijous. Insisteixen en que, encara que demà se'ls presenti una proposta, les mobilitzacions continuaran perquè hi haurà que sotmetre eixa proposta a una assemblea abans de decidir els pròxims passos.
1: Les xifres semblen indicar que el seguiment de la vaga va a poc minvant. Segons la Generalitat, dilluns va ser del 50%, ahir del 35% i avui del 27%. Els sindicats no han facilitat aquestes dades avui, encara que continuen parlant d'un seguiment massiu. El president de la Generalitat, Juanfran Pérez Llorca, demana avui als sindicats de l'ensenyament sentit comú i que deixen de banda, diu Pérez Llorca, la política. Segons el president de la Generalitat, demà es tractarà d'atendre totes les peticions dels sindicats sense condicions.
6: Pero ellos dicen que lo menos importante para ellos es el salario, ¿no? En eso también estamos dispuestos a hablar, pero yo creo que lo primero, atendamos lo que ellos consideran y que nosotros también consideramos que es muy importante, ¿no? Mañana se les da cita a una reunión sin ninguna condición. Nosotros queremos dialogar. Por lo tanto, no hay condiciones. La condición es aplicar el sentido común.
1: La tercera prova PCR per antivirus practicada a la jove alacantina ingressada i aïllada a l'Hospital de Sant Joan ha tornat a llançar un resultat negatiu en antivirus. No obstant això, romandrà ingressada en eixe mateix hospital alacantí. Allí, a Alacant, a la Diputació, ha comparegut el president de la Cambra de Comerç alacantina, Carlos Baño, després de la seva detenció per presumptes irregularitats amb els bons comerç que la Cambra va posar en marxa quan Carlos Mazón era el president de la Diputació. Declaració que Baño ha fet voluntàriament, però que el Partit Socialista ha abandonat. Quan ha sigut, Pepe Requena?
7: Tras decir Carlos Baño que no iba a contestar a las preguntas de los socialistas, estos han decidido marcharse de la comisión. Raúl Ruiz, diputado del PSPP-PSOE.
8: Por tanto, aquí se tenía que dar muchísimas más respuestas de las que se han dado y esperamos que así sea próximamente. Esta comisión no servirá de absolutamente nada si nadie quiere responder a nada de lo que planteamos desde la oposición.
7: Por su parte, el presidente de FACPIME y de la Cámara de Comercio ha explicado a su llegada a la Diputación que está tranquilo, que sigue trabajando y mantiene su inocencia.
9: Muy tranquilo, con mi conciencia muy tranquilo, con mi honor muy alto y a trabajar y a defender lo que sé hacer y lo que he hecho toda mi vida.
10: ¿Mantiene esa inocencia, esa honorabilidad, Carlos?
9: Por supuesto, eso es intocable e insalvable.
7: El Grupo Popular, por su parte, ha afeado a los socialistas su total y absoluta falta de respeto y que no quieran saber la verdad, sino generar confrontación y espectáculo político. La Policía Nacional ha cifrado el fraude en unos 100.000 euros y Carlos Baño es el único investigado en la causa.
1: El Partit Socialista ha materialitzat avui la seva denúncia davant la Fiscalia contra la Conselleria de Sanitat, a la qual acusen d'estar negant-se a tramitar certificats per al procés extraordinari de regularització de persones migrants que està duent a terme el govern central. El síndic dels socialistes, José Muñoz, demana a Fiscalia que analitze si tot això podria ser constitutiu d'un delicte d'odi, de falsedat o de prevaricació.
11: Exigimos al presidente de la Generalitat, a Pere Llorca, que destituya la cúpula de Sanitat. En cualquier caso, si no lo hace por la vía política, el Partido Socialista va por la vía legal para defender los derechos de las personas y, por supuesto, no vamos a permitir ni racismo institucional ni violencia institucional contra colectivos migrantes.
1: El conseller de Sanitat, Marciano Gómez, nega eixes acusacions, afirma estar sorprès per eixa denúncia i assegura que les xifres demostren que Sanitat està contribuint a la regularització de les persones migrants.
12: Hoy ya es una realidad que en algún departamento de la Comunidad Valenciana más de 2.000 migrantes han tenido los documentos necesarios para poder iniciar su proceso de regularización. Con lo cual esto solamente habla de la grandeza de nuestra democracia, que cualquiera, con cualquier papel, puede denunciar ante la Fiscalía, hacer cualquier tipo de denuncia.
0: La brújula Comunidad Valenciana.
13: En la Fundación Adecco buscamos aliados para despedir a todos los enemigos. No es una broma. Descubre cómo en despediratodos.com.
1: A la vall de Llorca-Cofrents, les autoritats han enviat este matí a les 11:03, concretament, una alerta massiva als mòbils, un esalert. Ha sigut, això sí, només un simulacre per atestar que el veïnat rebia correctament l'alerta en una comarca, ja ho saben, marcada per eixa central nuclear de Cofrents. Parlem amb Salvador Romón, ell és el cap de la Unitat de Protecció Civil de la Delegació del Govern Central a la Comunitat. Salvador, bona vesprada.
14: Hola, buenas tardes.
1: ¿En qué ha consistido concretamente el simulacre, Salvador?
14: Bueno, pues en el simulacre ha consistido en enviar un mensaje de NLS Alert a lo que se denomina la zona 1 del plan exterior de emergencias de la central de Cofrentes. Concretamente, los municipios que están afectados en la zona 1 son el municipio de Cofrentes, Jalance, Jarafuel, Teresa de Cofrentes y Cortes de Pallás.
1: I què posava en eixa alerta, què posava en eixe missatge, que és el que indicàveu des de les autoritats?
14: Bueno, como era el objetivo del ejercicio era ver el alcance del simulacro y los grados de cobertura en la zona, en el propio mensaje para no alertar a la población, directamente el encabezado del mensaje ya ponía simulacro, simulacro, simulacro, es una prueba de cobertura del ese alert. Además, la semana pasada se hizo una reunión con los alcaldes de las poblaciones afectadas para que hicieran una difusión de que se iba a lanzar un mensaje y no alertar a la población civil. Y de hecho hemos confirmado con el 112 de la Comunidad Valenciana que no ha entrado ninguna llamada relativa al mensaje.
1: Y una vegada realizat el simulacre, Salvador, ¿quina valoració inicial feu?
14: Bueno, lo que sabemos hasta ahora, porque el simulacro lo que sabemos es la salida de las antenas de telefonía, así que podemos saber, pero la recepción del mensaje tiene que ser reportado por el usuario de los ayuntamientos, que eso ya está coordinado con los ayuntamientos para que nos den ese reporte, pero inicialmente lo que sabemos es que al menos en lo que es en las poblaciones, en el centro urbano de cada población, ha llegado prácticamente sin novedad.
1: ¿Y qué fareu ara amb totes aquestes dades, totes les conclusions que heu obtingut avui? ¿Quin és el següent pas que donareu?
14: Bueno, pues ahora lo que hay que hacer es, como nos recibamos ese feedback más preciso de los ayuntamientos, habrá que ver qué compañías han tenido mejor grado de cobertura, qué zonas son aquellas que no ha llegado el mensaje, y no obstante hay que tener en cuenta que este mensaje es un complemento a las herramientas que ya tienen los ayuntamientos de la zona 1 para informar a la población de una posible emergencia, como puede ser un puerta a puerta, una megafonía. O sea, esto es un complemento, pero no obstante, hay que trabajar en mejorar siempre el grado de cobertura de este mensaje.
1: El simulacre de avui ha tingut per objectiu ixe testar l'alerta, però com deies, Salvador, veuré també com de preparats estem, no?, de cara a una emergència en ixa zona, en la vall de Llorac-Cofrent. Suposa que formar-se per a estar preparats davant una possible emergència és fonamental, no?
14: Es fundamental, siempre es muy importante hacer todo tipo de simulacros para que la mentalización de la población sobre la percepción del riesgo que pueden tener de las zonas donde viven así llegue a ellos. Es una zona que particularmente están muy sensibilizados, el apoyo de los ayuntamientos a la hora de hacer este tipo de simulacros, la colaboración de los ciudadanos siempre es masiva, o sea, tienen una buena percepción de dónde viven y es fundamental hacer este tipo de ejercicios.
1: Salvador Romón és el cap de la Unitat de Protecció Civil de la Delegació del Govern Central a la Comunitat. Gràcies, Salvador, per agafar la telefonada d'Onda Cero.
14: Muchas gracias a ustedes.
1: La Generalitat ha presentat avui una sèrie de materials que han preparat sobre com actuar davant emergències i que estan específicament dirigits a les persones amb discapacitat o membres de col·lectius vulnerables. Són materials que expliquen com actuar davant emergències en sistema braille, llengua de signes, en audioguia o en format de lectura fàcil i que la Conselleria d'Emergències ha presentat avui a la seu de la ONCE, a València. Juan Carlos Valderrama, conseller.
15: Adaptar este material no es solo una obligación que tenía esta consellería, sino también un compromiso humano y social con la inclusión y la equidad.
1: Ho avançàvem en portada, un informe de la Federació de Famílies Nombroses de la Comunitat conclou que 7 de cada 10 famílies consideren que la comunitat hauria de millorar com a territori per a facilitar tindre fills. Més de la meitat d'aquestes famílies nombroses reconeix que hauria tingut més fills si les condicions econòmiques i de conciliació hagueren sigut millors. Amparo Sánchez.
16: Les famílies consideren que les ajudes actuals no tenen en compte el nombre de fills, la grandària de la unitat familiar ni les seues necessitats. Segons la seva vicepresidenta Celia Chavero, és necessari reforçar les ajudes.
17: Existe el criteri de la renta familiar estandarditzada, que ja no busca tant el número de membres, sinó les situacions reals de les famílies numeroses, però que no puntue menys una família con dos hijos que una família que tiene dos hijos y un niño con una discapacitat que tiene una necessitat especial. El tema és no nos metáis a todos en el mismo saco y miramos solo la renta familiar, sinó la composició de esa unidad familiar y cuáles son las situaciones económicas

0: reales d'aquestes famílies.
1: La conciliació familiar i laboral, així com l'alimentació, seguida de l'habitatge, són algunes de les problemàtiques actuals.
2: Avui dimecres és, a més, el Dia Internacional de la Infantesa Hospitalitzada i la Creu Roja ha fet balanç. L'organització ha atès durant l'últim any més de 4.000 xiquets, xiquetes i adolescents que es troben ingressats en alguns dels centres hospitalaris de la comunitat. Expliquen que el seu treball als hospitals té tres pilars fonamentals: activitats lúdiques, suport escolar i també acompanyament emocional. I pendents, 24 hores després de l'incendi industrial declarat en una nau d'una empresa dedicada al tractament d'ametlles a la Vall d'Alba, a la Plana Alta. Els bombers segueixen treballant en el perímetre de 10.000 metres quadrats, encara que l'evolució del foc sembla ser favorable. Treballen ara mateix 5 dotacions dels bombers i un helicòpter d'extinció fins i tot. Onda Cero Castelló, Lorena Pardo.
3: El foc està perimetrat i les oficines no han sigut afectades. La nau de processament es troba totalment col·lapsada, la qual cosa impedeix l'accés a l'interior als mitjans d'extinció. Les naus del costat han sigut evacuades. Rodrigo Zaragoza, subinspector de bombers.
4: El incendio estaba en pleno desarrollo cuando han llegado las primeras dotaciones y bueno, hemos conseguido confinarlo. Ha habido un plan de evacuación muy bueno por parte de la empresa. Hay que tener en cuenta que el combustible es un combustible muy inflamable, que es todo de tipo orgánico, tipo frutos secos. No s'ha propagat naves colindantes.
3: Els danys materials són quantiosos, però afortunadament no hi ha danys personals.
2: Sintonia dels esports per a saludar Eduardo Esteve. Hola, Edu.
5: Què tal, Ramon? Bona vesprada.
2: Pendents ara mateix en directe del Villarreal que està jugant.
5: Sí, com dius, tenim futbol en directe perquè des de 7 de la vesprada està jugant el Villarreal davant el Sevilla. Estem al minut 33 i guanya 2-0 el Villarreal amb gols de Gerard Moreno i Miqui Tauche. Però el gran partit serà a les 9 de la nit quan València Bàsquet al Roig Arena Chueu davant el Panathinaikos, al quinti definitiu partit dels quarts de final de la Eurolliga, amb la intenció d'estar a la final fort. Quin és l'ambient a aquestes hores al Roig Arena? Sergi López, bona vesprada.
6: Què tal, Edu? Bona vesprada. Pues si jo tinc els pèls de punta, imagina't l'ambient, A les rodalies del Roig Arena hi ha tota la gent que va plenar este arena, 15.000 que van a viure en directe este partit, i és 1.000 de l'auditori. Gran ambient, per a un partit, el de avui davant Panathinaikos, al grit de «I si ganamos, què?». Pues «I si ganamos, què?», pues passarà que anirem a la Final Four d'Atenes.
5: Gràcies, Sergi. El València ha jugat demà davant el Rayo Vallecano. Avui ha parlat Corberán de les crítiques a Mestalla.
7: Cada persona que pertenecemos a Valencia Club de Fútbol tenemos la responsabilidad de hacer lo mejor posible en nuestro trabajo para dar las mayores alegrías a nuestra gente. Esa es la responsabilidad que todas las personas que estamos en Valencia Club de Fútbol tenemos. Sé cuál es mi responsabilidad cuando se entra en Valencia y las cosas no salen como la afición desea o acordes a la historia, a la grandeza del club. Es parte del trabajo no solo aceptar las críticas, sino trabajar para darle la vuelta a las críticas.
5: El que fa els pendents resultats de avui després de la derrota a la Cartuja. Felipe Canals, bona vesprada.
8: Bona vesprada. La derrota de l'Elche en la Cartuja contra el Betis hace que los de Sarabia estén muy pendientes de los partidos que se están disputando y también se van a jugar esta noche y mañana para conocer si caen a descenso varias jornadas después o siguen en zona de permanencia. La derrota de ayer deja daños colaterales porque ante el Getafe no estarán ni Febas ni Leo Petrot por sanción. Y tampoco Eder Sarabia en el banquillo, porque le van a caer entre 4 y 12 partidos por proferir graves insultos al colegiado en el túnel de vestuario, según se recogió en el acta.
5: Gracias, Felipe. Y al Hércules, Alberto Toril torna a ser operado. David Esteve, buena esperada.
9: Buena esperada. Alberto Toril, delantero del Hércules, se va a someter mañana a una artroscopia. El punta va a pasar por el quirófano otra vez para limpiar la zona afectada que tiene de una lesión que arrastra desde su aventura en el fútbol costarricense. Va a ser el doctor Leyes, médico de Madrid, quien intervenga a Alberto Toril. El jugador estará a disposición de Beto Compán para arrancar la próxima pretemporada.
5: Gràcies, David. Quedem pendents del gran partit que el Roig Arena enfrontarà al València Bàsquet i Panathinaikos, on els de Pedro Martínez van a tractar de fer història i estar a la Final Four, Ramon.
2: Sí, pendents d'això i pendents també del Villarreal. Gràcies, Edu.
5: Adeu.
2: I pendents també de l'oratge, una vesprada més de les tempestes a l'interior i sobretot a l'interior nord de Castelló. El de demà dijous serà en principi un dia igual al d'avui, meteorològicament parlant, amb sol a bona part de les comarques, tempestes de vesprada a l'interior i temperatures sense canvis. A Així està la Comunitat Valenciana a 13 de maig de 2026. Continua l'última hora de l'actualitat nacional i internacional, també de l'esportiva i de l'econòmica. A la brújula, avui amb José Miguel Azpiroz. Molt bona vesprada.
0: La brújula Comunitat Valenciana.
10: Mitjà de comunicació subvencionat per la Generalitat en la convocatòria de l'any 2024 per al foment del valencià.
11: Cada día a las 7 y 20 de la mañana, Nacho Rech repasa la actualidad más destacada en la Comunidad Valenciana.
12: Buenos días, el panorama informativo de la comunidad pasa hoy por...
11: 10 minutos para resumir la actualidad regional desde todos los puntos de vista y con conexiones con nuestra red regional de emisoras.
12: Onda Cero Alicante, Juan Carlos Fresneda.
13: De forma preventiva se han desalojado unas...
12: Más detalles desde Onda Cero Castellón con Juanjo Tobar.
14: La víctima fue hasta casa de uno de los...
12: Onda Cero Elche, David Alberola.
15: En la patera inter... aceptada en aguas de Santa.
11: Más de uno Comunidad Valenciana, cada día a las 7 y 20 de la mañana con Nacho Rech.
16: El futuro de la conducción ya está aquí. Descubre la nueva gama Changán con los Dipal S05 y S07. Pura vanguardia, con diseño italiano, máxima eficiencia y 7 años de garantía. Ven a Alimotor, tu concesionario oficial en Elche, en Avenida de Crevillente 35. Changán Alimotor, tu referente Changán en el Vinalopó y la Vega Baja.
17: Si nos quieres escuchar a través de la radio, estamos en el 93.6. También puedes descargarte la aplicación de Onda Cero en Android o iOS o entrar en la web www.ondacero.es/comunidadvalenciana/vega-baja. Y ahora con la nueva web de Onda Cero, más información, más podcast, más directo. En nuestra sección de noticias podrás estar informado de la última hora relacionada con la actualidad de la Vega Baja y sus municipios. Podrás escucharnos en directo, en streaming o diferido a través de la web, donde podrás acceder a todos nuestros programas, entrevistas y noticias. Entra en la web www.ondacero.es/comunidadvalenciana/vega-baja e infórmate. Ahora, Onda Cero Vega Baja la tienes a tu alcance en cualquier momento y desde cualquier lugar.
18: Onda Cero Vega Baja.
19: Elena.